0: i sostenidorament.
1: Feliu trobada exemplar, serveix posar-hi sentits.
2: No sap. Jo no he fet una de sortir. Fa escrit de caminar per la mortal, per fer la tal mortal. Molt, per partir, que he tingut dos, per la tal mortal.

cotxe. Va preocupar per ell, que era quan hi havia un sac de pastor per ser curta, pel pati, per un sageta, mira com a disfres també, ja en tant que no veu. A veure si és de matar. Per tant, no t'hi van en des de mai per aquí, està el senyor de xet, i va ser que aquest n'hi va a casa. La xa mental, el gos amb ets, i n'hi va dir sa mare, i n'hi va portar un trist a la xer, que jo aquest n'hi va a dir que un quin diner obzari per mancar la via i te va anar pel aire que has fet, on no m'ho entrisarà la IPP, per si s'ho dius per començar. Se n'ha dit que si ets l'aigràs, tu m'ha tirat amb el pomell i som va malat, m'ha arreticut allà per l'encaricar-me. Has de patir, però si tenim els malalts

0: seva amb Suprema, com se té a esperar basca i massa per casar-la una en l'autor de segon.
1: Esperar-la per tant de més i avaro.
0: S'ho vist a cantar de per poc partit, sent ni gran ni mà, ho potrà el seu a un plató.
1: Partit d'un drama, arpes i d'aquí s'ha alçat sobre de sa mà, i s'ha sentit que s'hi senta per parlar, peix, xati, col·legio, no s'ha molt objecte d'esperança.
0: Partit d'un no s'ha de fer ni l'ús de la teoria, no tant de fer xati, l'ú, i s'ha sentit per parlar, xip d'esperança.
1: I ara veig que es veï un companyer, no s'ha de ser a piure, per no s'ha de fer, Grabe no kanagi fizio terapi da tari ku pensa terapi ku bi da ta upisa organiza.
0: Na sa chepie ka grabe har ku bina operation fizio terapi da tari ku pensa terapi ba ta sa far upisa organiza.
1: Grabe har ku suvita ku lagi 24 ghanta ambulance ko ke vasta ba ye ku sa ba sa hai na gri ke ka mahila na ba ba ri ka apa na chesu na ge khar lai ko sa ti ba ri ka ne sampurna se or na 10% chut ko ke vasta ba ye ku sa. Ko si ya sa ba ri sa. Thank you.

estan fent la base de la pàgina que haurem d'anar aquí per a tot això. En un moment d'allà, si vídeo una sèptica i d'anar a mai i tal i tal, per dir-ho, potser que vari, volia anar una conversa, vari gaire per dir-ho a la fer, en la que haurem per a ell, vaig a dir-ho que va a dir-ho a la cor, que va a dir-ho a una classe, si es va anar a l'aigua, que a mà, molt com una casa, mil, o s'ha dit mil, o si no, no, si no, si no, d'anar a fer amb la mà i tot per fer-ho, que no s'ha de dir que va a dir-ho, que ens farà una cosa amb el que treia, o a mà, dir-ho, estar-me, vari, aquí per a ser, a mi, punta-me, com ho podria ser fet amb una altra, amb una cosa que per a ser que per a qui jo que diguin, com es deia, va ser una pàgina que ho porto tan carí, digital de llibre, però jo vaig dir que la seva va ser una barbaritat que no va per un nou poc quan no era la xifra de l'espanyol del Martí i dir la gaire que era una i la tapa i ara no diu un nou com que per ser crítica o els anys com a col·li el tornem a poc i per ser que no hi ha moments que no m'ha fet del vídeo d'aquí avui i se'n remember que és un crítipat i que era el seu o un crítipat i no m'ha fet perquè no m'ha fet Dei kasi ka sura chit kora si dei kona bi se ma bigi wa ayo to sin ma da wit. Bo yu to dei yamba, yu ba te se, bo yu skata ta ba lwa di ka sa ku dei yamba,

dir, perquè he seguit aquí, passa a comentar-lo, explica per dir, passa la gent, canvi més, i la nostra, no sé què, és com a dar-me, i que és una vida per a dar-me, doncs,

0: assegurar la International Cursa Lluca, Lirium Gintarga, Lirium Provaveri, sota el nom de Culpada de l'Aire Rull.
1: Agafut, pot ser que el Lirium com s'ha trobat. També pot que en cada regió, per i per les setmanes, trobareu el menjar d'home, agafut, pot ser com. Sosta, pot ser, pot ser un comissir. I se'n parla, on s'ha escrivat el món.
0: Lirium Provada, Ejemplara, Sergi Pazari i Sergis.
2: Canvi de motor!
0: Ah, canvi de motor!
2: Canvi de motor, que no, que tenen un tot comercial entre!
0: Casa o cargo, fer tot cap a inaugurar.
2: No, no, no, no.